0: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Tiendas, mercados y pequeños.
2: Amb la programació local, sí, però fem abans un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50, començant amb el balanç que acaba de fer la Generalitat del seu pla endavant per a la reconstrucció de la Dana. Pla que ha reivindicat el govern valencià com una bona solució de present i de futur després de la catàstrofe de la barrancada. Contarem també les demandes de la plataforma en defensa de l'ensenyament públic que acaben de fer públiques fa uns minuts a les portes de les Corts. Reivindiquen millores als col·legis i instituts que han de passar, segons han dit, per augmentar el pressupost de la Generalitat en matèria educativa. Han tornat a criticar, en este sentit, la gestió actual que n'està fent la Generalitat. Pendents també de la calor que ve, perquè AEMET ha confirmat que tindrem una nova onada de calor per als pròxims dies a la comunitat. Un episodi, diuen, intens i molt prolongat. De fet, totes les comarques del litoral de València estaran demà dimecres en avís roig i la resta del territori en taronja. Institucions com ara l'Ajuntament d'Alcoi es preparen i estan distribuint polseres que permeten anticipar en temps real si un treballador municipal a l'aire lliure es troba a punt de patir un colp de calor. Les polseres s'il·luminen i vibren quan augmenta la temperatura corporal. I tot preparat, ja ho saben, per a la semifinal del Mundial també ací a casa nostra. Molts municipis de tot el territori posaran en marxa pantalles gegants per a que el veïnat puga seguir el partit esta pròxima vesprada a nit. Estes i moltes altres més notícies les contem en una hora i mitja a la 1:50. Temps ara sí que sí per a la programació local a les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
3: Xarxa de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Generalitat reivindica la seua reconstrucció de la Dana. El professorat torna a eixir al carrer per a demandar millores. Què tal? Bona vesprada. Són les dues notícies més destacades que ens deixa el matí a casa nostra, juntament amb la calor que s'enfortirà de valent durant les pròximes hores. AEMET ha decretat ja per a demà l'avís roig al litoral de València per màximes de fins a 42 graus a la mateixa línia de la costa. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat assegura haver activat el 100% de les iniciatives del pla endavant del seu pla per a la reconstrucció posterior de la Dana en el seu primer any, un balanç que suposa que quasi 300 mesures estan ja en marxa. Carol Martínez.
2: Més de 4.000 milions d'euros han sigut destinats per a la reconstrucció de les zones afectades per la Dana del 29 d'octubre de 2024. Un pressupost que ha inclòs mesures com la recuperació de tota la xarxa de Metro València, la retirada de residus o les ajudes als afectats. El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, qualifica com a positius els resultats.
3: Hem complit la primera part del camí, que era ficar en marxa totes i cada una de les que almenys es corresponia a la Generalitat. El 100% de les iniciatives s'han ficat en marxa, però no estan concloses. Moltes d'elles comporten construcció i planificació d'infraestructures que tardaran anys en completar-se.
2: El conseller d'Infraestructures ha avançat un nou pla de 56 milions d'euros per a la renaturalització dels entorns de les conques del Túria, Magre, Pollo i Picassent, que permetrà la retirada de canyes, mentre critica el govern central per no facilitar mesures excepcionals per agilitar la reconstrucció.
3: La recuperació no pot quedar atrapada en la burocràcia. Per això continuem exigint l'impuls de les actuacions que corresponen a l'Administració General de l'Estat i reclamant aquestes modificacions normatives que entenem necessàries, imprescindibles, per a que els ajuntaments puguen accelerar en tots els processos de les obres pròpiament seues.
1: Més d'un any i mig després de la catàstrofe i balanços a banda, la realitat és que encara queda molt a fer a la zona zero de la Barrancada, a municipis com ara, per exemple, Alfafar. Allí l'Ajuntament demana a la Generalitat més personal tècnic especialitzat i més agilitat administrativa per a avançar en eixa reconstrucció. Andreina Pietri.
4: Reconstrucció que a Alfafar passa, per exemple, per la reconstrucció del col·legi Orba, que hagué de ser directament enderrocat pels danys que li va causar la força de l'aigua. L'alcalde, Juan Ramon Atsuara, considera especialment necessari avançar en la recuperació d'infraestructures com aquesta perquè recorda que l'alumnat continua donant classe als barracons substitutoris.
5: En base a las peticiones y las necesidades educativas del momento, no solo la construcción, sino que recoja las necesidades pedagógicas de los niños en esa reconstrucción, ¿vale? Reconstruir y mejorar, que es lo que dice la norma.
1: La plataforma per l'ensenyament públic s'ha concentrat avui, este matí, davant les Corts per a reclamar més inversions en l'educació pública i la reactivació, a més del pla edificant. Alejandra Carrillo.
6: A la protesta s'han sumat sindicats com Comissions Obreres, UGT, STEPB i FAMPA València. Els convocants exigeixen que es complisquen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre les plantilles docents i mantenen les reivindicacions pendents des de la vaga educativa. Ho explica Elisabet García, la presidenta de FAMPA València.
7: Evidentment, això 25.000 euros són un parche més i una improvisació per part de conselleria. No sols es tracta de ficar aparatos d'aire condicionat o de calefacció, n'hi ha que fer un pla integral de climatització. Molts centres no tenen el sistema elèctric preparat.

0: per aquesta quantitat de consum i evidentment se necessiten més coses. Hi ha finestres, tendalls, tot n'hi ha que succeir.
1: En la concentració també han sigut presentes representants del PSPB, entre ells diversos alcaldes de municipis afectats i el portaveu socialista en les Corts, José Muñoz.
2: El sindicat de l'ensenyament STPB planteja ara, per cert, un calendari de mobilitzacions del professorat de cara a la tornada a escola. Entre les accions proposades, una manifestació dissabte 12 de setembre o fins i tot, Alejandra, fer vaga el dia 11 de cada mes.
1: També insten el professorat valencià a complir escrupulosament la seva jornada laboral o traslladar a la Conselleria d'Educació totes i cadascuna de les queixes que apareguen al seu dia a dia, ho explica Marc Candela, el coordinador d'acció sindical del sindicat.
3: Nosaltres estem ja treballant en una proposta per a continuar la mobilització a partir de setembre, que la nostra proposta és començar a poc i progressivament a reprendre la mobilització sense parar de fer accions i quan el professorat decidisca reactivar aquesta vaga que tenim ara en suspensió. Si arriba el moment i la conselleria no reacciona com nosaltres voldríem, doncs no descartem reactivar la mobilització.
2: Pendents també, com venim contant a la ràdio, de la pròxima aprovació dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, pressupostos que eixiran endavant la setmana que ve amb el suport de PP i Vox i enmig d'eixa polèmica pel principi de prioritat nacional que Vox afirma haver inclòs ja. El Partit Popular ha aprovat en les últimes hores moltes de les esmenes presentades per Vox.
4: Uns pressupostos que critiquen des de Comissions Obreres des d'on consideren que les partides previstes per a economia, vivenda o serveis socials són directament insuficients. Proposen a canvi reforçar les ferramentes de la Generalitat per al finançament de projectes innovadors i transició energètica. Ana García, secretària general de Comissions Obreres al País Valencià.
5: Esperamos y deseamos que el Partido Popular no ceda ante los postulados de la extrema derecha y que no elimine partidas como la destinada a la negociación de los planes de igualdad de las empresas, que ni más ni menos es negociar y llevar la igualdad a todos los centros de trabajo del País Valencià.
2: Una i 56, el Tribunal Suprem ha arxivat la querella que va interposar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, contra la secretària general del PSPB-PSOE, Diana Morant, per un possible delicte de calúmnies. Morant va acusar el conseller d'estar beneficiant-se personalment amb la privatització de la sanitat pública valenciana, deia la líder socialista. El Tribunal recorda que les declaracions dels dirigents polítics haurien de ser respectuoses, però que en cas de no ser-ho tampoc suposen cap delicte perquè s'emparen al dret de qualsevol ciutadà a la lliure expressió. Ho avançàvem en portada. La calor no dona treva. AEMET ha decretat ja l'avís roig per a demà dimecres a les comarques del litoral de València i el taronja a la resta de la comunitat. L'Ajuntament d'Alcoi ha incorporat un sistema de prevenció de colps de calor mitjançant polseres intel·ligents que alerten d'immediat en detectar un augment anormal de la temperatura corporal del treballador que la du posada en eixe moment. El consistori ha adquirit Onda Cero Alacante per requena una trentena d'estos dispositius.
6: I que lo llevaran operarios de obras y servicios, medio ambiente, jardinería y mantenimiento eléctrico, colectivos que desarrollan buena parte de su jornada al aire libre y están especialmente expuestos a las altas temperaturas. Estas pulseras monitorizan en tiempo real el estado térmico del usuario y activan una alerta sonora y visual con una luz roja cuando detectan un proceso de hipotermia que puede acabar en golpe de calor. Cuando el riesgo desaparece, el dispositivo cambia la señal luminosa a color verde para indicar que puede reanudarse el trabajo, aunque va a ser difícil ya que mañana miércoles toda la provincia de Alicante entra en alerta naranja, según ha avisado la AEMET. En el entorno de Alcoy volverán los temidos 40 grados de temperatura.
2: La Policia Nacional ha presentat avui el seu dispositiu de seguretat per a este estiu que, en el cas concret de les comarques de Castelló, es concretarà amb la incorporació de 32 alumnes en pràctiques que prestaran servei al llarg d'estes pròximes setmanes a les comissaries de Castelló de la Plana i de Vila-real. Juanjo Tovar.
7: La seva incorporació coincideix amb l'operació d'estiu d'enguany. Dels alumnes, 21 són homes i 11 són dones. Una presència femenina que ha destacat la subdelegada del govern, Antonia García Báez.
8: Vuestra presencia refleja una Policía Nacional que avanza, como debe hacerlo cualquier servicio público, hacia una institución cada vez más diversa, más representativa y más cercana a la sociedad a la que protege.
7: La subdelegada també ha confirmat que la investigació sobre la troballa d'un cos sense vida en un congelador d'un habitatge de Castelló continua sota investigació judicial.
2: Atenció i precaució amb la calor ací a casa nostra, pendents de moment de cara a esta pròxima vesprada de la calor i de les tempestes també. AEMET ha establert avisos grocs per calor a l'interior de València i interior